0: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: It's David Guetta.
2: Hey, it's Ava Max.
3: 40.
4: 40.
3: Els 40, tots els èxits.

0: una ràdio.
1: 40. Tots els èxits, els 40.
2: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que és

0: Descobreix Fàcil Mòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Fàcil Mòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Fàcil Mòbil, fet per viure'l. Los jueves no son cualquier día, son noches para reír sin parar con Impro Hard Rock. Un plan original y lleno de risas para disfrutar con amigos. Próxima fecha, jueves 4 de junio a las 8 y media. Hard Rock Café, Barcelona. Impro Hard Rock junto a Improderadas. Entradas en Atrápalo a 10 euros. Te esperamos.
1: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
2: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.

0: Es el número uno de la próxima semana. Entrada directa a todo lo alto de la lista de los 40.
1: La vida bonita porque
0: no te muevas, porque en nada veremos quién se va a llevar las entradas de Bad Bunny aquí.
2: Los 40.
3: Barcelona, 93.9.
4: Corpus és temps de celebració.
5: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
4: Corn de foc.
5: Trobada de gegants.
4: Activitats inclusives.
5: Espectacle de llums i làsers.
4: I un munt de concerts. Detallets. Barón Rojo. Els 40 Urban Party XXL. L'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
5: Tot gratuït.
4: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
6: Hi ha llocs on vas i llocs on tornes. Del 8 al 11 de juliol, Cruïlla és casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.com.
7: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els40.cat 93.9.

0: Barcelona, 93.9.
1: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
0: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. Barcelona, 93.9.

0: Hi ha vegades que sí, que n'has d'aprendre, perquè aquests truquets, aquests passos prohibits, en alguns casos, doncs mira, van molt bé per dies com el d'avui, que és dissabte. Relsby, tu vas sin, així és com estem inaugurant la tarda del dissabte. Soc el Sergi Sánchez, què tal, com ho portes? Atenció, perquè en res, et poso aquí els Catarres, també Coldplay, però abans la Rosalia, amb Relíquia.
1: El so més nou, els 40.

coneixem aquesta cançó i dues setmanes que porta sent el Supercat de la setmana. Aquí als 40, la cançó en català més important pels catarres. El seu diumenge sense drama que ens flipa. Demà a partir de les 6 de la tarda a Can 40 descobrirem si repeteixen una tercera setmana o si la cosa queda aquí. Tu què creus? Els 40. Sergi Sánchez.

Una gran veu que sempre ens agrada recuperar, la de Christina Perry, amb aquest Human, abans també l'Olivia Dean. És una de les grans descobertes dels últims mesos, amb la seva cançó que es diu Man I Need. I ara... Doncs ara ens quedem aquí a casa, sí, perquè ell és català, ell és el de Pol, i arriba amb una de les cançons que t'hem estat punxant molt fort de les últimes setmanes aquí als 40. És la que es diu Última Batalla.

Mira, aquesta setmana estava repassant alguns vinils que tinc i els que els tinc un carinyo especial, i un d'ells és de la que escoltaves ara, la Miley. Era la Miley Cyrus amb les seves Flowers i en res la cosa anirà d'estrelles amb l'Aitana o també amb Miles Smith.

0: Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
1: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
2: Barcelona, 93.9.
3: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Fàcil Mòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Fàcil Mòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Fàcil Mòbil, fet per viure.
4: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Si és que ja no queda pràcticament res. Sí, ha de passar tot l'estiu, sí, però queda cada cop menys. Per veure l'Aitana a casa nostra, per veure la Barcelona dins la seva gira, serà el mes de setembre, amb 4 dates i tot absolutament exhaurit. Aquí la tenies, amb la seva superestrella. En res, per aquí, Vista Ràpida de Yankee, també Álvaro de Luna, Sopa de Cabra o Pablo Alborán, entre molts altres, només aquí a la tarda dels èxits, als 40. Als 40. Sergi Sánchez.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: És increïble el ritme que porten aquests Bizarrap i Daddy Yankee. Ja van passar pel número de la llista dels 40 en el seu moment i aquesta setmana es queden al número 18 amb la sessió 0 de 66. Així, per cert, estem inaugurant una hora plegats. Soc el Sergi Sánchez i arriba el moment de posar-te aquí l'Olivia Rodrigo. Descobreix la música.
1: Descobreix la música.
0: Els 40. I és que fa poquet que te l'estem punxant aquí als 40, això sí, fins fa unes hores era la número 1 de la nostra llista amb aquest Drop Dead. Es tracta de la primera que estem descobrint del nou àlbum de la sempre fantàstica i que ens encanta, Olivia Rodrigo.

Luna, que és un dels que ens acompanyarà diumenge vinent, dia 7 de juny, a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Catalunya de Cornellà, als 40. Pop Cornellà, presentat pel Toni Aguilar, i també tindrem el Miqui Núñez, tindrem el Max Navarro, els Banda Neon, la Dayara, la Ruslana, la Kiara, la Daniela Blasco i més. Als 40. Sergi Sánchez. Shine bright like a diamond.

0: I segur que hi ha hagut molts moments feliços ballant aquesta. Ayer la vi. Juan Magán, Omar Montes i abans també, per cert, escoltaves el Pablo Alborán. Un Pablo Alborán que serà al festival Sons del Món aquest estiu. Passarà per Roses. Tens més info a sonsdelmón.cat.
1: El show més nou.
0: 40. Els 40. Quiero vivir.

0: teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40. Sí.

Aquesta setmana vaig passar moltes estones al costat del Nil Moliner i una de les coses que em va explicar va ser com va néixer aquesta cançó, que és increïble. Mirant la lluna, directament, sí. Així és com va aparèixer aquest vers, que se li va córrer al Manu Guix i estaven allà fent la producció amb el Roger Rodés i van dir, va, provem, a veure què surt. I mira, un èxit. Els 40 són sexy. Parlant d'èxits, mira, aquí arriba l'últim de la Kiara, que es diu Puzzle i que també serà amb nosaltres diumenge vinent, dia 7 de juny, a la plaça Catalunya de Cornellà.

0: Millor no fer-los gaire cas. Aquí tenies els Dardos, Romeo Santos i Prince Royce, que abandonen el número 2 de la llista per baixar fins al número 3. Qui sap si per agafar una mica més de brancida i tornar al número 1 en algun moment. Bé, el que sí que farem és, de seguida, obrir nova hora amb l'actual número de la llista dels 40, que és per Quevedo.
1: Els 40. Sergi Sánchez.

0: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Barcelona, 93.9. Ocasión
1: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
0: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: És el més nou de Quevedo.
1: Échate pa' acá.
0: Que a més arriba juntament amb Elvis Crespo.
1: Pero la graciosa.
0: Es diu així. La graciosa.
1: La vida és més sabrosa.
0: L'actual número de la llista dels 40 avui hi han aterrat directes fins al número 1 Quevedo, Elvis Crespo, amb aquesta que és La Graciosa. I ara les que arriben per aquí amb una història completament nova són Madonna i Sabrina Carpenter. Escolta ja el més nou, els 40.

Guanyarà diumenge vinent als 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya de Cornellà de Llobregat. Allà hi tindrem també el Miqui Núñez, tindrem els Banda Neon, la Nayara, la Ruslana, la Kiara, el Mayo, la Daniela Blasco. Serà un autèntic festival, no t'ho perdis, absolutament gratuït i tot presentat pel Toni Aguilar. Els 40. Sergi Sánchez.

Per mi és una de les millors veus del pop internacional, però de llarg. Alex Warren, aquí el tenies amb la última història que ens porta al nostre país, que es diu Fever Dream, abans també el grandíssim Sam Smith, i atenció, perquè aquesta és la més nova que ens porta al The Pole, directe des del 21, és En Unos Años. Descobreix la música. 40.

Sempre que puc, te la punxo als 40 on tour. O mira, demà al migdia, per exemple, estaré fent el warm-up del concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi. No sé si tens la teva entrada, però en queden molt, molt, molt poquetes. I ja ens veurem allà, punxant, al Palau Sant Jordi, una estona, al matí migdia. Bé, era Emilia Etini amb l'original, Andrés et poso l'Aitana, també Rau Alejandro, però abans Walls i Dani Fernández.

0: camí de les 6 de la tarda, de seguida qui s'hi posa per aquí és el Víctor de la Torre, amb més èxits. Jo sóc el Sergi Sánchez, ara escoltaves l'Aitana amb la seva superestrella i abans també el Rau Alejandro amb un dels seus superèxits que es diu Todo de ti. Com et deia, de seguida la música, que continua aquí, no ens aturem ni un sol segon als 40 i tu i jo que ens tornem a escoltar demà, precisament a partir de les 6 de la tarda, repassant el millor de casa nostra, a Can 40.
1: Els 40. Sergi Sánchez. Rau.

0: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona. Als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Barcelona, 93.9.
1: Estem acabant el mes de maig, però ja estem pensant en el primer cap de setmana de juny perquè viurem el Corpus de Cornellà a Llobregat i de quina manera doblement amb els 40 Urban Party

0: suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, Foreign From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
2: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
3: Les veus que no deixen de sonar a les teves playlists ara són més a prop. Aquest estiu vine al poble espanyol i sent l'energia de Maria Becerra, el virtuosisme de Charlie Puth, el pop engrescador d'Elvis Crespo, el magnetisme de LP amb Judith Hill i molts més artistes. Del 28 de juny al 25 de juliol, entrades a parts.cat.
4: Tant si ets de Stories o de Reels
5: o només dels que defineixen,
4: segueix-nos a Instagram.

0: Des del Sergi Sánchez, arrenquem aquesta tarda de cap de setmana a través dels 40. Aquí estàvem escoltant a Summer. I això que s'anomena Back to Friends. Benvinguts i ben trobats. Soc el Víctor de la Torre.
1: El so més nou. Els 40.
0: En aquest dissabte a la tarda estarem junts fins al punt de les 9 del vespre i, a més, escoltant els millors èxits del moment i cançons noves que arriben a les nostres vides, com és el cas d'aquest treball d'estudi que s'anomena Lux i que ha presentat la Rosalía, ho ha fet, ho està fent a tot el món. Això es diu Relíquia. Okay.

0: És la nova cançó dels Catarres, acabada de sortir del forn. S'anomena Diumenge sense drama. I sense ressaca, si pot ser, doncs també millor, eh? A més, aquesta setmana s'ha convertit en la cançó més important en català als 40. Déu-n'hi-do, els ha anat molt i molt bé aquest nou llançament. Va, seguim endavant. Si et sembla, anem a per més.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Agafa't fort. De seguida per aquí la Karol G. De fet, aquesta setmana l'Andaia parlava amb ella, amb la Laia Partida. Mireu a les xarxes. Abans...

0: Escolta ja, escolta ja les cançons noves. Els 40.
1: El passat 2025, aquest australià anomenat Tame Impala publicava un àlbum anomenat Dead Beat i a dins trobaves aquesta cançó, aquest Dràcula. La novetat en aquest 2026 és aquesta col·laboració per fer-ne el remix al costat d'una de les vocalistes de les Blackpink, la Jennie. I això que s'ha fet viral es diu Dràcula Remix.

Aquí estava l'Aitana, amb això que s'anomena 6 de febrero, una de les cançons del seu últim àlbum, aquest Quarto Azul, que li ha vingut molt bé a la seva carrera musical, jo crec que està en el millor moment. Fins i tot la seva música ja s'escolta als Estats Units d'Amèrica. La premsa d'allà també en parla d'ella, dels seus directes. Déu-n'hi-do, anirà molt bé. Va, de seguida per aquí. Arriba una mica de batxateta per bellugar el maluc al costat d'un parell que aquest juliol actuen a Barcelona. Abans, La Ray, Where is my husband?

0: Efectivament, l'has encertat. Era el Dardos de Romeo Santos i Prince Royce. Han decidit fer aquesta col·laboració que ha arrasat, ha arribat en el millor moment. I, a més, doncs, aprofitant que els dos emprenien una gira conjuntament. De fet, aquesta gira passarà per casa nostra el pròxim 11 de juliol. Serà el RCD Stadium, al Camp de l'Espanyol, perquè ens entenguem. I, a més, ja tenen el sold out des de fa setmanes. De seguida sonem així. Arriba la nova cançó de l'Olivia Rodrigo, aquest Drop Dead. La Shakira Mbele, que sé que t'encanta aquest algo, tu. Amics, amigues, i el número 1 dels 40. Directe al number 1, la nova cançó del Quevedo amb l'Elvis Crespo. De seguida sona sencera.
1: Tots els èxits. Tots els èxits.

0: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Barcelona, 93.9.
1: Los jueves no son cualquier día. Son noches para reír sin parar con Impro Hard Rock. Un plan original y lleno de risas para disfrutar con amigos. Próxima fecha, jueves 4 de junio a las 8:30. Hard Rock Café, Barcelona. Impro Hard Rock junto a Improderadas. Entradas en Atrápalo a 10 euros. Te esperamos.
0: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
2: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. 93.9.

0: Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: És el número dels 40. La nova cançó del Quevedo que entra directament al número 1 de la llista col·laborant amb l'Elvis Crespo. Sabíem que alguna cosa tramaven a l'Illa i ho han fet, eh? Això s'anomena La Graciosa. De fet, va ser la visita d'Elvis Crespo que va fer saltar totes les alarmes i, a més, enregistrant un videoclip a Gran Canària. Què més podria passar, clar?
2: Els 40... de la Torre.
1: Així és com et dono la benvinguda a aquesta nova hora que acabem d'arrencar aquest dissabte a la tarda. Hem superat el punt de les 7, junts fins les 9, i ara, mira quin tros de tema.

0: so més nou. Els 40.
1: Gràcies, Taylor Swift, per el teu Open Light aquesta tarda aquí als 40. I atenció, arriba el més nou d'una dona que va aixecar tanta expectació, no m'estranya. És l'Olivia Rodrigo obrint nova etapa, ara amb aquesta nova cançó que es diu Drop Dead.

0: La Villa, no hi podia faltar. Aquí estava Ryan Castro i Capo. I atenció, perquè ara una dona que està doncs promocionant actualment l'himne oficial del Mundial d'aquest 2026. Parlo de la Shakira, però no és el Dai Dai, no és la cançó del Mundial, és la que comparteix amb BL, compatriotes dels seus colombians, en això que s'anomena Algo Tu.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els

0: És la Maria Jaume, això es diu Els teus besos. Al costat de Mama Duixa, la Maria Jaume seran els protagonistes dels 40 Clotilde Fest d'aquest 2026. Alerta a la nostra pàgina web. Bàsicament perquè allà serà on podràs aconseguir les teves invitacions per veure el festival des del Palau Robert de Barcelona. Ara per aquí l'Aitana. És l'èxit global que ha aconseguit la catalana. Això que s'anomena... Sí, va, canta-ho. Superestrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: està perdre el cap. Va, anem cap a les 8. Així sonem de seguida. Arriba de Pol i la seva nova proposta. Els BTS nedant sempre endavant. Swim! I aquesta gran sorpresa que ens ha donat el 2026. El retorn de Madonna col·laborant ara amb la Sabrina Carpenter. Tot això i més arriba ja.
1: Tots els èxits.
2: Els 40. Baby, I'm

Ahir estàvem escalfant-nos les orelles, o millor, allà tocaria refrescar-se una mica, tot i que avui les temperatures estan més calmadetes, que aquesta setmana, déu-n'hi-do, sí que hi havia fuego, sí. Aquí estava Bizarrap amb la Bizarrap Music Session 066, que comparteix ni més ni menys que amb Daddy Yankee. Així et donem la benvinguda a aquesta nova hora. No ens podem queixar, eh? Comencem bé el vespre a través dels 40, siguis on siguis, a qualsevol punt de Catalunya o del món també, perquè ja saps que ens pots escoltar a través dels 40.cat, la nostra pàgina web, i evidentment a través de la nostra aplicació oficial per smartphones i tauletes. Sigui com sigui, arrenquem nova hora, et dono la benvinguda i anem...

0: fans per aquest vespre, per sortir amb els amics, amb les amigues, amb la parella, a fer uns dancings, unes ballaruques. Des de Palma de Mallorca, Railsby, tu vas sin.
1: Escolta ja, les cançons noves. Als 40.
0: L'altre dia actuava a la sala Apolo de Barcelona presentant les seves noves cançons, el seu primer àlbum de debut, i a més aprofitava i estrenava aquesta cançó. Estic parlant de Paul, això es diu En unos años.

0: talk about.
1: Fa molta gràcia quan la Madonna li diu a la Sabrina, després viceversa, tinc una cosa de la que hauríem de parlar, eh? Hauríem de comentar. Es diu Bring Your Love, la col·laboració que ens deixa amb la boca oberta entre la Madonna i la Sabrina Carpenter. Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40. La cosa me la dives. Ara per aquí la Rosalia, amb això que s'anomena La Perla.

Aquí tenies el Harry Styles, que actualment està triomfant amb el seu últim àlbum d'estudi, amb gira, tothom embogint i cançons que han fet un gir estilístic a la seva carrera. Abans traient el nas per aquí la Tour de Carol amb una partida més, i ara canviant radicalment de gènere musical i és qüestió d'arrambar el maluc a l'altre, acostar-lo ben a prop i ballar-se això que s'anomena Dardos, Romeo Santos i Prince Royce.

0: és la nova cançó del de Terrassa, el Miqui Núñez. Es diu Un altre cop. Després dels BTS amb Swim, aquí tenies una nova cançó del Miqui Núñez. Ara t'obri la porta de nou a les trompetes, eh? Està tornant. Hi ha molta força als instruments de vent. Escolta'm, així anem també doncs, a escampar la boira. Anem fins al punt de les 9, on arriben més èxits aquí als 40. I jo marxo, et dic adéu i torno dilluns a l'Anda i a Catalunya. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica.
1: Als 40. Als 40. Víctor de la Torre.
0: Només em queda desitjar-te que passis un bon cap de setmana, enviar-te molts petons i encara més abraçades.